0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Bé.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: y sin tu amor me dejaste.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: tienen, baby.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.
3: Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Molt bon dia, són les 8. A primer titular, com sempre, és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. Per un accident està tallada la GI-552 a Arbúcies, cap a Hostalric, cap a Barcelona i punts habituals d'aquesta hora, intensitat sense incidències, i el transport públic alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram.
0: Israel i el Líban acorden un nou alto al foc, estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i a la seva activitat en territori libanès. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. I Donald Trump pronostica possibilitats d'un acord amb l'Iran aquest mateix cap de setmana. Teheran no és optimista i, tot i admetre que les negociacions continuen, assegura que no hi ha grans progressos. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez, coordinada per l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i l'ex militant Leire Díez. El president del govern espanyol respon al setge, refermant la voluntat de continuar a la Moncloa i anuncia la preparació dels pressupostos per a l'any que ve. Això mentre comença el torn dels acusats al judici del germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny, Miguel Ángel Gallardo. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritari USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Una de freda i una de calenta pels usuaris de Rodalies. S'avança el retorn a la normalitat als túnels del Garraf a partir de la setmana que ve. En canvi, i tal com us va avançar aquesta emissora, el tall a l'R3 entre Montcada i Bifurcació i la Garriga s'allargaran per la caiguda d'un mur i la línia es restablirà del tot a finals d'any. Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts. I avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials ballaran per la seguretat de la festa, tot plegat amb la mirada posada en la pluja. L'alcalde considera que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
2: Esports. Recta final de la campanya per a les eleccions a la presidència de Madrid aquest diumenge. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, canvi marcat de temps. Avui al matí el cel estarà variable o ennuvolat i a partir del migdia és quan arribaran les pluges. S'esperen ruixats intensos de la meitat nord del país. Poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. En alerta el Pla Inucat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

I aquí tenim el Sergio Dalma, el Josep Capdevila, amb aquest Deixa'm oblidar-te. Lluitant per no ofegar-me. En uns minuts, dos minuts com a molt, tindrem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres.

0: Trànsit des del Centre d'Informació del RAC, com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada avui dijous amb un accident actiu des d'ahir a la nit. A la carretera GI-552 que talla la calçada Arbúcies en sentit sud hi haurà desviaments senyalitzats. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, parlem de retencions amb molta intensitat per anar atenció als voltants de Barcelona, sobretot al vessant Besòs, on ara mateix tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat per la C-58, la C-33 o la B-20 a Santa Coloma de Gramenet. També la C-31, tot plegat en sentit sud del terme de Badalona, pateix 3 quilòmetres de lentitud. Tot de retruc ens deixa retencions de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, destaquem les retencions molt intenses de l'AP7 entre Mollet i Barberà i en sentit nord al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Moltes gràcies, Ferran. Bon dia i fins demà.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment, adéu. Doncs avui ja tenim la informació. Ens l'acaba de donar el Ferran Aràndiga. I ja sabeu, paciència, precaució.
2: A distància cada dia trencaré cada racó.
0: Que és que són instants, hem d'estar amb tots els sentits a la carretera.

Y por aquí tenemos una canción que nos pide Maica de Casas Gemes. Dice: bon dia, Maria, aquí la Maica de Casas Gemes. Avui estic contenta perquè estaré amb tu tot el matí. M'encanta, eh? Avui no he de sortir de casa fins la tarda. M'agradaria escoltar la cançó de Melendi, Pirates del Bar Caribe. Per la Pepi de Samora i per tu. Mil gràcies i una abraçada gran. Doncs aquí tens aquest Pirates del Bar de Caribe. Un petonet.

I amb aquesta, Camila, vull recordar que el proper dia 7, el proper diumenge a les 6 de la tarda, gran inauguració de les terrasses del restaurant El Badiu. On són? A l'hotel Badalona Tower, ja saps, restaurant El Badiu, amb cuina mediterrània, amb tocs propis de la cuina catalana, que cuiden altament la nostra gastronomia. A mi m'emporta amunt i avall, és una casa. Ja saps, com cada any. Quan ella és menor. Serà el proper diumenge a les 6 de la tarda, el proper diumenge dia 7 de juny. A les 7 de la a les 6 de la tarda, a les 6 de la tarda, a les 18 hores. Esteu tots, estem tots convidats. Si vols anar avui a dinar o a sopar, ja ho pots fer al restaurant 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. Gran inauguració, com cada any, de les terrasses del restaurant El Badiu. A l'hotel Badalona Tower. Bueno, pues ya sabes que el parking del hotel Badalona Tower también ha abierto sus puertas a todo el público. Puedes informarte de los abonos mensuales y de la también del estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Están en el hotel Badalona Tower, Avenida Navarra número 6 de Badalona. Pide información llamando al 93-184-7900, 93-184-7900 o en el mismo hotel

Bon dia, Maria. M'agradaria que em posessis la cançó Solo he llamado para decirte que te quiero, de Stevie Wonder. Moltes gràcies. Doncs aquí la tens. Ja saps que solament posem cançons en Spanish, en espanyol, però bueno, una és una, eh? Una és una. Que tinguis un bon dia, guapíssima. T'envio un petó. Mira. Per la Rosa, de Canyador.

Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: es una historia sonada.
1: Son las 3.
2: Catalunya migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que mestres i professors han rebutjat el preacord per acabar el conflicte a l'educació a la consulta telemàtica que han estat fent aquesta setmana. El resultat és contundent, a més. Dos terços dels docents han votat que no, només un terç que sí. Tanmateix, com us hem avançat a Catalunya Ràdio, el govern aposta per mantenir els termes del pacte i veu en el resultat de la votació un problema, sobretot per l'USTEC, que defensava el sí i, en canvi, ha acabat sortint el no. De seguida anem al Parlament per tenir més dades de tot plegat. També us hem parlat del cas Leire, avui amb l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de la CEPI i a l'empresa basca Tubos Reunidos, en el marc d'una part del cas que continua secreta. I també hem connectat amb Berga, on aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment. Aquesta nit es farà la Patum completa. Avui és el dia gros de la festa, que és patrimoni immaterial de la humanitat, i tothom creu els dits a Berga perquè la pluja no afecti a la Patum completa, perquè hi ha previstes tempestes importants, a més, aquesta tarda i vespre pràcticament a tot Catalunya. Tot això us hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
3: Doncs anem amb els detalls d'això que deies, d'aquesta notícia que us hem avançat a Catalunya Ràdio, de la consellera d'Educació i de la consellera Esther Niubó, que asseguren que el preacord pactat amb l'USTEC i professors de secundària s'implementarà. Demana, però, a la consellera una reflexió profunda als sindicats i el cita per demà mateix a una reunió al departament. Anem al Parlament, doncs, Cristian Roldán.
4: La consellera Niubó lamenta que l'USTEC hagi abandonat el preacord, però defensa que el govern ha fet les coses bé negociant amb els representants dels treballadors i assolint un preacord que consideren bo per tothom. Esther Niubó també ha subratllat que compta amb el suport de 3 de les 4 organitzacions sindicals que li van donar suport en un primer moment, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, i treu ferro a la negativa de l'USTEC.
5: Aquesta consulta qui vinculava únicament era en aquest sindicat, per tant jo crec que correspondrà doncs, a aquest sindicat doncs, que faci la valoració que correspongui, i en tot cas nosaltres necessitem saber si aquest preacord finalment pot ser ratificat amb la seva presència. Entenem que, imaginem en tot cas que no serà així.
4: Paral·lelament, Educació ha anunciat que demà farà una ronda de consultes amb els 4 sindicats al departament i llença un missatge de responsabilitat als docents perquè el dret a vaga no entri en conflicte amb el dret a l'educació.
3: Més qüestions. La Comissió Europea ha donat llum verda a Espanya per tramitar ajudes per valor de 25 milions d'euros per als pescadors a causa de la pujada del preu del petroli. Les subvencions s'emmarquen en el programa per fer front a les conseqüències derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, que estarà en vigor fins a finals d'any i que se sumen a les que també rebran els agricultors i els ramaders. Pel mateix motiu, els beneficiaris podran rebre fins a 200.000 euros per embarcació, amb un màxim de 400.000 per propietari. Això cobreix gairebé el 70% de l'increment del preu del combustible. I Brussel·les expedienta a Espanya per incomplir les normes de protecció de dades a la recollida de dades de viatgers. Concretament, la comissió considera que el govern espanyol infringeix la directiva sobre protecció de dades en l'àmbit policial perquè Espanya obliga els hotels, plataformes en línia i empreses de lloguer de vehicles a recollir, conservar i transmetre dades personals dels viatgers a una base de dades de les autoritats policials. L'executiu comunitari considera que la policia recull i guarda durant 3 anys massa informació, com ara dades de pagament i de geolocalització dels viatgers.

plaer de i agrair sempre als companys de Catalunya Informació amb la informació, ja ho saps, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, la informació directa amb els companys de Catalunya Informació. Gràcies, companys. Demà més. Demà, a partir de les 3 de la tarda, demà divendres, un plaer connectar amb vosaltres. Com sempre, la informació aquí, a Ràdio Puma, al Café Show. La informació. Gràcies, compañeros. Venga, empezamos. Nueva hora. 3 de la tarde, 4 minutos. Estamos a jueves, día 4 de junio, el número 4. Qué bonito. En este mes por delante que tenemos, es el mes del verano, porque este mes damos la bienvenida al verano 2026 con este calorcito rico.

Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

aquesta cançó és del meu amic personal, Edward Teeth, de Vilassar de Mar. Sota la lluna, escolta-la. Mira que bé sona. Aviat l'entrevistem aquí a la ràdio.

Bueno, i per aquí m'arriba un missatge del meu estimat amic Pau des de l'Ella Barcelona i em diu lo següent. Bon vespre, Manel. Hauria tingut un dia d'orillo, auditoria de client. Si us plau, pots posar Bohemian Rhapsody, Queen, la reina, Freddie Mercury. Clar que sí, aquí la tens per tu i la teva dona, Webeton, Queen, la reina, Bohemian Rhapsody. I, bueno, pues això. Espero que demà tinguis un millor dia, eh? Ànimes i força i ara a descansar i a relaxar-te escoltant Ràdio Pomar. Una abraçada, bona nit, guapo.

Bona nit, per aquí tenim, com cada dia a aquesta hora és costum, una petició musical des de Mataró, la capital del Maresme, del meu estimat amic Enric. Em diu lo següent: bona nit, amic Manel, bon programa, amic, tinguis. Ja que estic escoltant música en marxa, doncs avui et proposo una cançó de marxa. La cançó és Cada vez que te veo, de Negro Can, dedicada per tots, i us envio una abraçada molt forta i molt gran, amic Manel. Enric, espero i desitjo que us agradi. Molt bé, doncs ara anem a escoltar-la. Moltíssimes gràcies, guapo.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
0: 101.2 FM. Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.
2: Fuiste ave de paso y no sé por qué razón.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.